0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia a tots, com esteu? Han tocat la 1,5. El preu de l'habitatge a les Balears bat el seu rècord històric. En el primer trimestre de l'any es consolida com la segona comunitat autònoma més cara d'Espanya, només per darrere Madrid. Amb aquesta notícia ens atam el radiodiari migdia de cap de setmana d'avui. Paco Lagunas, el control tècnic, vot salut, Aina Escandell, tot d'una. Ampliem aquesta i altres notícies, però abans volem conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Juan Carlos Piña, bon dia.
2: Bon dia, què tal? Avui a les Illes Balears, temps estable en un dia en què les temperatures se mantenen sense canvis o pugen lleugerament. Podem arribar a màximes de 31 graus a Palma, 29 a Eivissa, 28 a Mahó i 25 a Formentera. Demà dilluns començam la setmana amb intervals de núvols, sense descartar alguna tempesta eixuta o alguna precipitació dèbil acompanyada de fang degut a la presència de pols en suspensió. Així mateix, durant el capvespre, disminuirà la nebulositat. Per altra banda, les temperatures diurnes se mantindran sense canvis o baixaran lleugerament. Màximes de 30 graus a Palma, 29 a Eivissa, 28 a Mahó i 25 a Formentera. És una informació d'EMET.
1: Us ho contàvem al titular. El preu de l'habitatge a les Balears bat el seu rècord històric. En el primer trimestre de l'any es consolida com la segona comunitat autònoma més cara d'Espanya, només per darrere Madrid. Segons l'estadística de valor taxat del Ministeri d'Habitatge, el preu s'aproxima als 4.000 euros al metre quadrat. Concretament són 3.885. Això és un 13% més que l'any passat. El preu a les Illes no superava els 3.000 euros al metre quadrat des de l'any 2004. Qüestions com aquesta, la d'habitatge, estan protagonitzant ja manifestacions al carrer. Més de 500 persones participaren aquest dissabte en l'acte de protesta a Mahó contra la massificació turística. Convocats pel col·lectiu Via Menorca, els manifestants s'han queixat dels efectes del fenomen sobre quatre aspectes concrets: l'accés a l'habitatge, l'aigua, la precarietat laboral i el monocultiu turístic. Ràdio Televisió Espanyola Menorca, Llorenç Allés.
3: Aquests són alguns dels sons que es podien sentir a la plaça de la Biosfera, seu del Consell de Menorca, ahir vespre. Més de 500 persones i dues formigues gegants foren els protagonistes d'un acte de protesta contra la saturació turística que diuen pateix Menorca. Anna Gornàs és integrant de Via Menorca.
4: Som una illa massificada i que amb un terç dels turistes que venen actualment vivien millor, la gent tenia més renda per càpita. Volem recordar que l'aigua s'està acabant i que un turista gasta fins a 6 vegades més que un resident i que és una problemàtica que té un límit molt clar, que tenim feines precàries i s'ha de diversificar l'economia, no podem dependre només del monocultiu turístic i que tenim una crisi enorme d'habitatge, les cases també s'estan acabant per residents perquè s'estan destinant a un ús turístic i és insostenible.
3: Els organitzadors recordaven que en 15 anys el turisme a l'illa s'ha incrementat un 80% i que actualment per cada resident a Menorca hi ha 20 turistes. Una situació, diuen, insostenible amb efectes, com dèiem, en l'habitatge, l'aigua i la precarietat laboral. Denunciaven també la despesa del Consell de Menorca en promoció turística, que es xifren en 20.000 euros diaris. Escoltem un moment de la lectura del manifest.
5: Per aquells que no ho entenen o ho

0: Menorca un futur digne per Menorca, sostenible, per les generacions presents i per les futures, a nivell ambiental i social i laboral.
1: Farta d'aquests aldots no puguin tenir casa pròpia, farta d'aquestes feines tan precàries, bueno, jo, farta de gent que no pots anar a un món. Jo quan arribo a assistir un mamac davall d'una pedra, això t'ho dic tot.
2: Menorca no es mereix aquest abandon de la institució del Consell Insular. No tenim aigua, els aqüífers estan cada vegada més secs i no es pot continuar així.
3: Totes les illes estan limitant-se a turisme i a Menorca anem enrere com els clans.
4: Més dades que s'han pogut sentir a la manifestació. Per exemple, que un 99% de les cases menorquines que s'anuncien a portals immobiliaris són inaccessibles per als menorquins. Que les urbanitzacions turístiques de l'illa gasten la meitat de l'aigua de Menorca quan només concentren el 18% de la seva població. O que quan l'illa rebia una tercera part dels turistes que ara, tenia una renda per càpita més elevada. Pocs dies abans de la manifestació, el Partit Popular, que governa el Consell i la majoria d'ajuntaments de l'illa, va instal·lar una tanca publicitària gegant on assegurava que qui ha massificat Menorca no són precisament ells, sinó l'esquerra durant els 8 anys que han governat a l'illa.
5: I és que el problema de l'habitatge passa a factura tots, també els examinadors de les autoescoles, que quan els adjudiquen plaça a les illes no volen venir. Les autoescoles de les Balears anuncien un estiu complicat per la falta d'examinadors i una cua de 9.000 alumnes que esperen poder fer l'examen pràctic de conduir aquests pròxims mesos. L'espera ja és de més de 3 mesos. El motiu: hi ha 4 examinadors de baixa, que representen un 30% de la plantilla, un altre se'n va per un ascens i els que els adjudiquen Balears, com hem dit abans, renuncien per l'alt cost de la vida i de l'habitatge. La idiosincràsia del moment és complicada. L'estiu és quan més joves volen aconseguir tenir el carnet i enguany tot coincideix amb una manca d'examinadors notable. La presidenta de l'Associació d'Autoescoles de Balears és Joana Ribas.
6: Tenim la gent desesperada perquè veiem que arriba l'estiu, que és el moment que nosaltres podem fer feina i podem, com aquell que diu, treure sang, i ara començaran les vacacions, gent de baixa, i no s'estem donant compte de que no podrem fer ni una quarta part de la feina que teníem prevista.
5: El problema de la manca d'examinadors de Balears és que dels 17 funcionaris que teòricament es dediquen a aquestes funcions, només 10 estan operatius per examinar. Tot això, mentrestant, a Eivissa no en té cap i alguns dels de Mallorca han de desplaçar-se fins allà. La presidenta de l'associació assegura que hi ha autoescoles que no sobreviuran.
6: Que hi ha autoescoles que, ja t'he dit, que no es paren tancar. Les autoescoles petites paren tancar. Com sobreviu una autoescola fent en tot l'estiu 8 carnets?
5: I és que, per cert, parlant d'Eivissa, el lloguer ofega els treballadors d'aquesta pitiusa major que recorren a Càritas per poder menjar. L'entitat atén cada setmana unes 150 famílies i alerta de l'augment de persones en feina que no poden cobrir les seves necessitats bàsiques per culpa de l'alt cost de l'habitatge. L'accés a una vivenda s'ha consolidat ja com un dels principals factors d'exclusió social a l'illa. Així ho constata Càritas a Eivissa, que adverteix que cada vegada més persones amb feines es recorren a l'entitat per poder cobrir el menjar. El coordinador de l'entitat a Eivissa és Gustavo Gómez.
7: Viene más gente que no puede dejar de venir a pedir ayuda, sobre todo de productos básicos, para poder cumplimentar su dieta o incluso temas de vales de ropa, etcétera, porque por mucho que trabajen, pues necesitan destinar cantidades muy importantes al tema de la vivienda.
5: L'entitat reparteix un centenar de famílies 2 dies a la setmana. L'ajuda es presta tant mitjançant lots de productes bàsics com a través de targetes de compra per a supermercats, l'import dels quals varia en funció del nombre de membres de cada unitat familiar. Que, per cert, parlant precisament d'Eivissa, l'associació ecologista Gent Gop ha denunciat a l'Ajuntament de Sant Antoni Gestió d'Emergències del Govern Balear perquè obri una investigació sobre l'aforament de la discoteca Univers. Gent Gop assegura que és molt superior a la permesa a Ràdio Televisió Espanyola d'Eivissa i Nacs i Gras.
8: Gent Gop assegura que actualment i d'ençà l'última reforma la discoteca Univers Abans Privilege està sobrepassant l'aforament limitat de forma exagerada. Segons els càlculs de l'associació, cada dia es concentren al voltant d'unes 15.000 persones a la discoteca, tot i que l'aforament no pot ser superior als 4.000. Això va ser un requisit legal per poder fer la reforma en el seu dia. Per això Gent Gop ho ha denunciat a l'Ajuntament de Sant Antoni perquè verifiqui quanta gent accedeix a la discoteca. Joan Carles Palerm és el president.
9: 4.000 tenia...

0: abans de fer la reforma i la, al fer la reforma aprofitant aquella llei l'han tingut que rebaixar. Estem esperant que mos confirmin quin és l'aforament legal, perquè tampoc l'Ajuntament mos ho ha donat encara i a pesar que fa molt de temps.
1: A banda, la sortida de la discoteca de tanta gent també suposa un problema per la circulació viària a l'autovia de Sant Antoni.
0: Totes les sortides i la xarxa està preparada per lo que legalment poden entrar allí, 4.000 persones, moments puntuals en els quals, si allí n'hi ha 10 o 15.000 persones, tenen que sortir tots alhora i genera problemes a l'autovia.
1: El Gengob també aportarà ressenyes d'usuaris de la discoteca en portals web que confirmen la superació de l'aforament que permet el recinte.
2: En plena de successos, vos contam que la Policia Nacional ha detingut a Palma un home per suposadament tenir gairebé 30 quilos d'òxid nitrós, conegut com el gas del riure, per vendre a la platja de Palma. Està detingut com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues. I a Menorca, la Policia Nacional ha detingut a l'aeroport un home per suposadament agredir la seva parella i intentar abandonar el país amb la filla de tots dos sense el consentiment de la seva mare. La mare va denunciar que el vespre anterior s'havia produït una discussió familiar a l'apartament vacacional en el qual s'allotjaven i que el presumpte autor li havia pegat un cop de puny a la cara mentre li exigia que li donés la nina. El 091 va activar immediatament un protocol de col·laboració urgent entre plantilles policials i els agents van detenir l'home, que va ser posat a disposició judicial. La menor va ser protegida per les dotacions policials i retornada a dependències oficials, on es va reunir amb la seva mare. I ara també vos contam quan falten 20 minuts per les dues. Només el 3% de la població sana de les Balears d'entre 18 i 65 anys dona sang. Són dades del Banc de Sang i Teixits de les Illes, qui, tot i registrar un petit increment de donants aquest 2025, fa una crida a la donació, sobretot a l'estiu. 36.408 donacions s'han fet en concret aquest 2025. Són xifres bones, segons la directora mèdica del Banc de Sang, però assegura que el propòsit final és augmentar el percentatge. Teresa Jiménez.
3: Tenemos un margen de mejora de un 97%. La sangre se necesita todo el año, no solo en verano, porque el 62% de las transfusiones va a pacientes oncohematológicos y esto no depende de la estacionalidad. Lo que pasa que en verano hay menos donantes de sangre disponibles para donar porque están trabajando. Por eso necesitamos incorporar a nuevos donantes nuevos en la base de datos.
2: I ara vos contam que el govern ha posat en marxa una nova temporada del Servei de Vigilància de la Posidònia amb l'objectiu de prevenir els fondejos i reforçar la conservació del principal ecosistema marí de l'arxipèlag. Fins dia 10 d'octubre, 20 embarcacions operen sota la gestió de l'Ibanat. El servei es distribueix territorialment amb 6 embarcacions a Mallorca, 5 a Formentera, 4 a Eivissa i 5 a Menorca. En aquest darrer cas, de fet, el conseller insular hi aporta una embarcació i, a més, es torna a comptar amb el suport de l'embarcació del Parc Natural de Salbufera d'Esgrau. Marcial Bardolet és el coordinador del servei.
4: El objetivo es evitar los fondeos en Posidonia, que es una extensión que se sitúa en los 150 kilómetros cuadrados en las Islas Baleares, que es prácticamente la mitad de la Posidonia que hay en toda España.
2: I en els esports, males notícies per l'Illes Balears Palma Futsal. Els d'Antonio Vadillo van perdre ahir a domicili per 6-4 contra el Pozo Murcia, tot en un partit on el Palma va adelantar-se en 3 ocasions, però que va cedint en una trobada decisiva. Els mallorquins s'han quedat sense bitllet per a la final, pel títol de Lliga i també sense Europa la pròxima temporada. Escoltam a l'ala pivot Fabinho.
5: Sabíamos que iba a ser muy difícil el partido. Creo que salimos un poco del partido ahí als 10 minutos finales, que es donde ellos son buenos, que tienen muchos jugadores experimentados y todavía jugando en casa con su afición, ha tenido este punto más y luego cuando ellos sacaron por delante el partido quedó un poco más difícil, creo que faltó un poco de pierna también para nosotros, pero bueno, competimos de igual, creo, hicimos lo todo que teníamos para hacer, salimos para ganar el partido, que era lo más importante, y ahora es descansar que tenemos que seguir.
2: Els Antonio Vadillo tanquen així una temporada molt llarga. I més coses, Núvol Quinton, guiat per Damià Oliver, conquistà aquest dissabte el Premi Artal Hipòdrom de Manacor. Fou durant la jornada prèvia al Gran Premi de Manacor que l'exemplar de la quadra de Sant Cosme de Campos va emergir en el millor moment per adjudicar-se la primera victòria de l'any. I avui a la cultura parlam de David Guetta. perquè el Mallorca Life Occident tancarà avui amb una gran festa de clausura davant la Man, capçalada per David Guetta, que presentarà el seu espectacular Monolith Show, una de les produccions electròniques més ambicioses del moment. L'acompanyaran artistes de l'escena dans internacional com Miss Monique, Medusa i el Kings, posant el punt final un cap de setmana que ha tornat a situar Mallorca en el mapa dels grans festivals europeus. Això és tot per ara. Nosaltres tornem amb més informació demà de matí ben prest aquí a les 7 i 25 minuts a Ràdio Nacional d'Espanya, que acabeu de passar. Molt bon diumenge. Ara vos deixem amb els nostres companys de Círculos Concéntricos.